0: Las novitats de RTR.
1: Passa 100.000 persones han visitat la Fantasy Basel ed els Medis Senza Confins preparen in acción contra Ebola. Les indici al microfono e Florent Monbendi. Cine 3.000 persone han visitato la Fantasy Basel della Gievdi.